Som d'operatiu i enviar una salutació a en Manu Blanco i a tots els oients de Ràdio Murta, on la música sempre és una meravella. Visca Ràdio Murta!

Aquests són els nostres consells. Pinzells nets. Després d'utilitzar els pinzells, podreu llevar les restes de pintura si les poseu durant uns segons en remull amb vinagre bullint. A continuació, poseu-los per aigua.

Web, com va? Soc Miguel Montoro i des d'aquí vos mando un saludo a tots els joients de Ràdio Murta. Adéu!

coneguem les nostres dites i refranys. Saigo no se perd tota per un llac. Ho diuen per significar que generalment la culpa no és d'un tot sol, sinó de les dues parts.

Aquests són els nostres consells. Aguacates. Perquè la popa de l'aguacate no perdi el seu color verd, basta que la unteu amb oli d'oliva o llimona.

som el cantautor menorquí Ben Marquès i vull saludar el meu amic i company en Mano Blanco. Pujar volums, que so, es ràdio morta. Mano Blanco, sempre gran, sempre enorme, sempre únic. Salut, amic, salut! Salut!

Aquests són els nostres consells. Renovar el capell de palla. Si el capell de palla vol tornar com a negrós, renteu-lo amb una mescla de blanc d'ou i suc de llimona. Recuperarà el seu aspecte original.

mig som ja mesureda. I si no fos, si no fos, si no fos per Ràdio Murta i Manu Blanco,

coneguem les nostres dites i refranys. On no hi ha cap, tots són coes. Allà on no hi ha qui regesqui, les coses van malament.

Ateneu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinària i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Tomeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-650304. 650304. Tomeu Barceló S.A.

Sabíeu que el rei Jaume III va establir en el segle XIV el consolat de la mà? Ràdio Murta, música i companyia durant tot el dia.

Manu, a Naipes, t'enviem una ferrada pescoll. A tu i a tots els joients de Ràdio Murta.

coneguem els nostres dites i refranys. La monja l'encén i el frare l'apaga. Se diu de la calor que se sol enfortir per Santa Margalida, 20 de juliol, i sol minvar per Sant Bernat, 20 d'agost.

0: Comença el teu projecte amb confiança. A Duran t'ajudam a fer-ho realitat amb tot el que necessites molt a prop teu. Ens trobaràs a Palma, Calvià, Santanyí i Alcúdia. Duran, proximitat, qualitat i inspiració. Tenim tot el que necessites per al teu projecte. Ceràmica, bany, cuina, armaris i vestidors. Duran, sempre a prop teu.
1: ¿Cómo afrontan los grupos hoteleros la situación actual de incertidumbre en los mercados? ¿Qué estrategias de gestión hotelera aplican los principales grupos turísticos en Baleares? Diario de Mallorca y Prensa Ibérica organizan la tercera edición de las Jornadas Económicas y Empresariales de Activos en Baleares, el próximo 27 de mayo en Cantápero. Inscríbete en clubdiariodemallorca.es. ¡Te esperamos!
2: Si heu pensat renovar el vostre tresillo, sofà, butaques, cadires, tapisseries Borràs, en el carrer Tomàs Rotllant 13 de Palma té la solució, ja que tenim taller propi i un gran sortit de teles per poder retapissar el vostre mobiliari. A més d'una gran varietat de cortines, estors, edredons, coixins, visiteu també la nostra exposició de tresillos i butaques. Tapisseries Borràs també té un gran sortit de teles especials nàutiques per poder retapissar el vostre barco. Tapisseries Borràs, en el carrer Tomàs Rotllant 13 de Palma. Telèfon 971 24 66 78.
3: Aigua potable, Martí Serra.
4: Vos oferim a domicili aigua per olluts, per piscines, per regar i per beure.
5: Servim per tot Mallorca.
4: Amb total garantia i registre de sanitat. Martí Serra.
6: Telèfon 971 44 31 44. 971 44 31 44.
3: Aigua potable.

0: Sou Ana Maria das Calhes.
1: E sou Ana Maria da Lhumujó.
0: Sou Ana Maria Madalena da Palma.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per...

Sabíeu que l'any 1980 el MOPU, Ministeri d'Obres Públiques, va autoritzar la urbanització de la Dragonera?

0: se moleste en ir a tráfico. Nosotros le retiramos el coche, lo damos de baja y le pagamos. 971-43-1078. 43-1078. Con Pérez Molestias, ninguna. Y problemas, menos.
1: Voleu postres?
2: Jo em donis a colonet.
3: Clar,
2: és que és el millor postre que hi ha.
4: I de colonet per tothom.
2: Temps d'estiu.
3: Temps
2: de colonet. Colonet, el despingüino.
5: Una altra cridada pels deutes? Una altra vegada el telèfon que no atura de sonar? Escolta, ja basta de patir per dobbers. Ara és hora de tornar a començar. Amb Baleares Sin Deuda te pots acollir a celler de segona oportunitat i cancel·lar els teus deutes de manera legal. Baleares Sin Deuda. 971-773-693. BalearesSinDeuda.com.
6: ¿Te apetece escuchar tu canción favorita en Radio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Ahora es más fácil que nunca. Envíanos tu mensaje de audio por WhatsApp al 691-82-53-21. Repito, 691-82-53-21. Cuéntanos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu voz también suena.
7: Para ti, para ti y también para ti. En Eroski te damos la naranja con hoja granel a 1,69 euros kilo. La merluza entera de 1 a 2 kilos a 9,95 euros kilo. La pechuga de pollo granel a 5,99 euros kilo. Y la empanada de pollo al curry bandeja de 2 unidades a 3,88 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
8: Som Manu Blanco i vos espero tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la una del migdia a Vini Comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter. Ses veus d'en Joan Nadal.
9: Siempre me ha gustado la música.
8: Maria Zenoguera i Riaies a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcon Viajes. Tickets a la venda a qualsevol oficina d'Alcon Viajes, Hipòdrom Son Pardo, restaurants Les Torres i Vini Comprat.
9: Pero me vuelve loco.
8: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta amb les càmeres de Canal 4 Televisió.
9: ¿Dónde yo voy?
8: Col·laboren
6: Pimem, Kairos, Colònia, Grup Way, Nou Espectacles, Gaspar Bou, Martí Serra, Transportes Maraneu, Reciclajes Pérez i Compro Oro Plaza Progreso.
10: I doncs sí, ja ha arribat el dia. Aquest divendres 29 de maig a les 7 de l'hora baixa torna Xarop a la plaça de Ramon Llull de Maracà. Nou espai, mateixa ànima i moltes ganes de tornar-nos a veure. Música, ambient i el primer gran vespre de molts. Xarop, mos veiem allà.

De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir al nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina que se voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I que la vostra música l'escoltam de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.

0: I per això jo ja he fet Pedido Gasoil Sambi ara...
1: Pues jo faré el mateix, no vull pagar més.
0: Calla, i si dius que vas sentir a Ràdio Murta tindràs un descompte especial, Fernando.
1: Gasoil Sambi, ràpid, proper i de confiança. Més informació a gasoilsambi.info.
2: Aquests són els nostres consells. Guardar la roba blanca. Quan la teniu molt de temps dins l'armari, la roba blanca se posa groguenca. Per evitar-ho, guardeu-la dins paper de seda blanca.

0: Molt bon dia a tots els seguidors de Ràdio Murta.
1: Sóc en Pau Piqué.
0: A tots els amics de Manu Blanco, bon dia a tothom i celebreu el dia amb mi.

coneguem les nostres dites i refrains. Si la fira és dolenta, quina culpa en té el ventre? Se diu quan algú atribueix la culpa a qui no la té.

Ràdio Murta. M'agrada molt pensar en tu. M'oblido de tot, no penso en res. Vull ser feliç i res més. Per tenir un dia agradable, profitós, llarg i lluent, tan lluent que un cègol pogués veure i un so que et

aquesta vida, no sa quantitat d'amics que tens. Tal vegada triant qualitat, sa roda és més petita, els valors estan presents.

0: som en Manu Blanco i vos espera tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la una del migdia, vini comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter. Ses veus d'en Joan Nadal.
1: Siempre me ha gustado la música.
0: Maria de Noguera i Riaies a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcón Viajes. Tickets a la venta a qualsevol oficina del Con Viajes i Padrón Son Pardo, restaurants Les Torres i Vini Comprat.
1: Pero me vuelve loco.
0: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta, amb les càmeres de Canal 4 Televisió.
1: ¿Dónde yo voy?
0: Col·laboren
2: Pimem, Kairos, Colònia, Grup Way, Nou Espectacles, Gaspar Bou, Martí Serra, Transportes Maraneu, Reciclajes Pérez i Compro Oro Plaza Progreso.

0: No se moleste en ir a tráfico. Nosotros le retiramos el coche, lo damos de baja y le pagamos. 971-43-1078. 43-1078. Con Pérez Molestias, ninguna. Y problemas, menos.
1: Molt bon dia. Aquí i ara comença la vostra música a Ràdio Murta. A partir de les 10 del matí, de dilluns a divendres, podreu participar i triar la vostra música preferida telefonant a qualsevol hora del dia en el telèfon de contacte 971 43 97 85. 971 43 97 85. També podeu deixar el vostre missatge en el contestador o enviar-nos un WhatsApp en el 691-82-53-21. Digueu-nos el vostre nom, des de on mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar a algú. La vostra música a Ràdio Murta. Vos esperam.
2: Blanca Terra, primera bodega en Mallorca con restaurante propio, donde se une vino, gastronomía y producto local en una experiencia inolvidable. Blanca Terra, donde la tradición y la innovación se sientan en la mesa. Carretera Palma Manacor, kilómetro 30, Montuiri. Reservas al 971-267-163. Te esperamos en Blanca Terra.
3: Vols impulsar el teu negoci? Fer-lo créixer i connectar amb altres professionals? Apiment treballa en el teu costat amb assessorament, formació, suport i una veu forta per defensar els interessos de les petites i mitjanes empreses de Mallorca. Forma part d'una gran xarxa empresarial, comparteix experiències i descobreix noves oportunitats. Fes el pas. Festa de Apiment. Junts som més forts. Ets una pime? No ho dubtis. Ets pime.
4: Hola, som Maga Pereta. Ai, a la meva edat i m'he enamorada tota. Però és que viure d'aquesta manera és un no viure. Vivir així... vivir així és morir... Així era. Ai, hermano... Posa'm vivir així és morir d'amor d'en Camilo Sesto. Vivir així és morir d'amor. Ràdio Murta, la ràdio dels mallorquins, menorquins, del Vicenç i Formenterany.

0: Manacó, prepareu vos. Aquest divendres 29 de maig a les 7, Xarop torna a obrir les seves portes. I això no serà un vespre qualsevol. Bon ambient, bona música i moltes ganes de tornar a fer renou. Xarop, a la plaça Ramon Llull, no hi faltis.
1: Voleu postres?
2: Són granis a colonet.
3: Clar, és que és el millor postre que hi ha.
4: I de colonet per tothom.
2: Temps d'estiu.
3: Temps
2: de colonet.
3: Colonet, el despingüino.
5: Prepárate, porque llega un tardeo que va a dar mucho que hablar. Sábado 6 de junio en el pueblo español de Palma, un tardeo del carajo, con Rubio Producciones. Sobre el escenario, La Frontera.

0: guardia. Cuando brilles sol te recordaré si no estás aquí. Y Javier Ojeda de Danza Invisible. Labios de prensa, sabor de amor. Junto a DJ Chema Sánchez. Música en directo, buen ambiente y un planazo para disfrutar con amigos. Consigue ya tus entradas en rubioproducciones.com. Este 6 de junio, el tardeo más potente del verano te espera en Palma.
1: Hola, buen día, Manu. San Antonio Fomboy, que de Manacó. Y cuidado que dilluns el meu nebot fa anys. Que li volia dedicar una cançó. La cançó, si pot ser, o si fa, m'han robat la porcella. Si no es pot ser, la cançó també li agrada molt, jo som del Pla de Mallorca. Ara, una estrofeta, que com sempre la dic. A 25 vares néixer i jo te vull saludar. Molt d'any per tu i família, jo, la jove, te vol donar. Bueno, Manu, si pot ser, per dilluns a primera hora, i si no, pues, fa bé que t'apareixi, però per primera hora millor, perquè sa mare l'escolta. Vale, per dilluns 25, mes 5, 2026. D'acord, vinga, molt d'any, Damià, per tu i família.

0: Atención, ven a Marineland y benefíciate del 30% de descuento en todas las tarifas. Entra en marineland.es y utiliza el código promocional MMABaleas26. Recuerda MMABaleas26 y compra tus entradas online con un 30% de descuento.
1: Si vols aconseguir aquest 2026 la teva millor versió, Chest Bias Fit és la teva opció. Entrenament personals a domicili o les meves pròpies instal·lacions i entrenament grupals al terme de Llucmajor. Si vols fer la teva primera passa, posa't en contacte a través de les meves xarxes socials Chest Bias Fit o a través del telèfon mòbil 661-9-41-22.
2: Aquí a la millor, hi ha un lloc on el foc xerra i la gent respon. Benvinguts a Restaurant Bonanza. Brasses enceses, gent sucosa i aquella loreta que te treu des del carrer fins a la taula. Comparteix, brinda i disfruta. Bonanza és aquell moment que comença amb fam i acaba amb un somriure. Reserva avui i deixa que el foc faci la seva màgia.
3: Hola, sóc la Cati de Llucmajor i m'agradaria escoltar una cançó de Juanan Vidal. La cançó que m'agradaria escoltar és la de Vestido Rojo. Se la dedic, com sempre, a tots els que escolten Ràdio Murta. Una abraçada molt forta per tu, Manu. Moltíssim.

Romeu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinari i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Romeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-650304. 650304. Romeu Barceló S.A.

0: Som Manu Blanco i vos espera tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la una del migdia, vini comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter. Ses veus d'en Joan Nadal.
1: Siempre me ha gustado la música.
0: Maria Zenoguera i Riaies a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcón Viajes. Tickets a la venta a qualsevol oficina del Con Viajes i Padrón Son Pardo, restaurants Les Torres i Vini Comprat.
1: Pero me vuelve loco.
0: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta, amb les càmeres de Canal 4 Televisió.
1: ¿Dónde yo voy?
0: Col·laboren
2: Pimem, Kairos, Colònia, Grup Way, Nou Espectacles, Gaspar Bou, Martí Serra, Transportes Mananeu, Reciclajes Pérez i Compro Oro Plaza Progreso.

0: Son Mut Nou hi trobaràs tota la veritat de Figueres de les Illes Balears, així com moltes d'altres de tots els països del món. 3.200 figueres de 1.436 varietats diferents de totes les col·leccions, amb la recuperació i conservació de les 289 varietats autòctones. Son Mut Nou, visites guiades dimarts, dijous i dissabte de les 8 del matí a la 1 del migdia i també amb visites a convenir. Son Mut Nou té més de 20 productes de figuera fets de forma artesanal. Son Mut Nou, camí d'Espelmer, quilòmetre 3,200, polígono 39, parcel·la 58, camí de la Torre de Llucmajor. Més informació en el 646-633-259. 646-633-259. Son Mut Nou, t'hi esperam.
1: Forn de sa Creu, dels millors pans pagesos de Mallorca fets amb forn de llenya. Boníssim pa mallorquí blanc i moreno. Forn de sa Creu, tastau també sa nostra boníssima còquia bamba, entre d'altres delícies. Forn de sa Creu, obert d'avui des de matí a 1:30 del migdia, dilluns tancat. Podeu cridar amb antelació i comanar el que vulgueu en el número 971-66-54-13.
2: Hola, bon dia, Manu, bon dia, Vicente, la Ràdio Morta. Senyor Sirinquia, mira, me voy a escoltar por Joana Jiménez con los bracitos en cruz y por José Vélez, ¿qué más da? Y entonces, pues, le dediquería a Antonio Bersodo, al señor Tomás Navarro, al señor Collines, mi hermana, a María de Petra, a María Metalda de Mendeley, a María de Santiñí, a Ana Blasi, a la Carmen, a los amigos. Después, a María de Santiñí, a María de Carmen, de San Sergio, un besito, a Dios de Oliva, y a Francisca de Malarquía. Y bueno, yo realmente también a todos los inmortales que escuchan, que escriben, a todos mis teófilos, si tengo mamá, un besito. Muchas gracias, hermano. Y una otra. Dios, besitos.

0: 61 240. Suministros Calvià, tu hogar, tu calor, tu tiempo.
1: Comença el teu projecte en confiança. A Duran t'ajudam a fer-ho realitat amb tot el que necessites molt a prop teu. Ens trobaràs a Palma, Calvià, Santanyí i Alcúdia. Duran, proximitat, qualitat i inspiració. Tenim tot el que necessites per al teu projecte. Ceràmica, bany, cuina, armaris i vestidors. Duran, sempre a prop teu.
0: Cerques un lloc especial per disfrutar d'una bona paella? O d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps? Vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de la millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971-56-57-17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada.
2: Hola, bon dia, Manu. Som la Margalida de Campanat i voldries que escoltar la cançó Camí Florit d'en Daniel. I saludaria a la Maria de Tolleric, en Jaume i en Antoni a Barceló de la Barrala de Campos, en Francisca Bonet, la Madona d'Esfon de la Ràpita, i a la seva amiga, en Joan Mas, en el senyor Tomàs Navarro de les Forces Espanyoles, en Antònia de Llummajor, en Afina de Sonserra i en Maria de Petra. I moltes gràcies, Manu, i fins una altra.

0: Una altra cridada pels deutes? Una altra vegada el telèfon que no atura de sonar? Escolta, ja basta de patir per dobbers. Ara és hora de tornar a començar. Amb Baleares Sin Deuda te pots acollir a celler de segona oportunitat i cancel·lar els teus deutes de manera legal. Baleares Sin Deuda. 971-773-693. BalearesSinDeuda.com.
1: Si heu pensat renovar el vostre tresillo, sofà, butaques, cadires, tapisseries Borràs, en el carrer Tomàs Rotllant 13 de Palma té la solució, ja que tenim taller propi i un gran sortit de teles per poder retapisar el vostre mobiliari. A més d'una gran varietat de cortines, estors, edredons, coixins, visiteu també la nostra exposició de tresillos i butaques. Tapisseries Borràs també té un gran sortit de teles especials nàutiques per poder retapisar el vostre barco. Tapisseries Borràs, en el carrer Tomàs Rotllant 13 de Palma. Telèfon 971-24-66-78.
2: Última hora. ¿Sabías que el estrés, la genética e incluso discutir con tu ex pueden hacerte perder el cabello? No podemos controlar todo esto, pero en Clínica Nadal sí podemos ayudarte a recuperarlo. Cirugía capilar por tan solo 3.300 euros. Clínica Nadal, porque tu cabello merece una segunda oportunidad. Tu ex, no.
3: Hola, soy Amparo y quería escuchar la canción Does Your Mother Know de ABBA. Gracias.

0: los dos.
1: Jo ho granissat colonet. L'estiu té un nom.
0: Colonet.
2: I de colonet per tothom.
1: Temps d'estiu. Temps de colonet. Colonet, el despingüino.

0: Som Manu Blanco i vos espera tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la una del migdia, vini comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter. Ses veus d'en Joan Nadal.
1: Siempre me ha gustado la música.
0: Maria Zanoguera i Riaies a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcon Viajes. Tickets a la venta a qualsevol oficina del Con Viajes i Padrón Son Pardo, restaurants Ses Torres i Vini Comprat.
1: Pero me vuelve loco.
0: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta, en ses càmeres de Canal 4 Televisió.
1: ¿Dónde yo voy?
0: Col·laboren
2: Pimem, Kairos, Colònia, Grup Way, Nou Espectacles, Gaspar Bou, Martí Serra, Transportes Mananeu, Reciclajes Pérez i Compro Oro Plaza Progreso.

0: Gràcies per triar i escoltar Ràdio Murta.
1: Ràdio Murta, la millor música nacional, internacional i de ses illes.

Aquests són els nostres consells. Més suc a les llimones i taronges. Per treure el màxim de profit a les llimones o a les taronges, recordeu aquest consell. Abans d'exprimir, poseu les peces durant uns segons dins el microones a poca potència.

0: Bine, sau mă împere în tan, de eu mă joc.
1: O lasă un păcișorică.
2: Lourdes de la Gruta.
3: Radio Murta, una radio d'aquí, feta per la gent d'aquí.
4: Radio Murta, Radio Murta.
5: Estàs escoltant Radio Murta, la ràdio que més te gusta, con Manu Blanco.
6: Esporles, esbrollador. En cuina oberta tot el dia, des de les 10 de matí, de dilluns a diumenge. Menú diari de dilluns a divendres. Dissabtes, diumenges i festius, menú especial. Tapes variades d'entrants com frit mallorquí, callos, caragol. Peus de porc, escabetxo, aubergines farcides de bacallà, ensalades, gazpacho, pambolis i ses millors carns. Porcella fregida, arròs de costella de porc i sipi. Informació i reserves en el 971-61-05-39. 61-05-39. En el passeig del rei 10 d'Esporles, restaurant Esbrollador. Voyage, voyage. Pensar en viajar es pensar en viajes con Tiki. Viajes de amigos, de familias, viajes de estudios, de esquí, descubrir nuevos mundos. Cruceros, circuitos en autocar, puentes, lunas de miel, lugares exóticos, safaris, playas espectaculares. Viajes con Tiki. 50 años viajando por el mundo.
7: Centro Dental. Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i en la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971-72-58-28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant la teva boca.
8: Y que me traigan más botella para quitarme este sabor de su sudor. Y que me apunten en la cuenta toda la desgracia que dejó.

0: Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, està a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. O per Grams. Amb pàrquing gratuït. O per Grams.
1: Vinicanella. La muntanya es troba amb el mar. Disfruta d'uns instants, entrevistes infinites i moments de calma. Experiència mediterrània, entre vins i converses que s'allarguen mentre el sol es pon. Restaurant Vinicanella.

0: plats, sabor i ambient a cada plat.
1: Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971-140-981.
2: Escoltant Ràdio Murta.
3: ¡Que lo que se moruláis! ¡Empezó el verano!

Aquests són els nostres consells. Humitat a la roba. Si se tracta de peces de roba blanca, tacau-les amb aigua oxigenada i aigua a parts iguals. Però si és de color, és millor que les deixeu en remull amb aigua i unes gotes d'amoníac.

0: Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971-140-981.
1: ¿Necesitas lavar y secar tu ropa de forma rápida y cómoda? En Autonetoil, descubre nuestras lavanderías de autoservicio en Sonrosiñol y Sant Antoni, Ibiza. Abiertas de las 6 de la mañana a 9 y media de la noche, todos los días del año. Lavados desde 6 euros y secados desde 3, con producto de alta calidad. Y con nuestra tarjeta de fidelización, ahorra en cada servicio. Autonetoil, más servicios para tu día a día.
2: Manacor, prepareu-vos! Aquest divendres 29 de maig a les 7, Xarop torna a obrir les seves portes. I això no serà un vespre qualsevol. Bon ambient, bona música i moltes ganes de tornar a fer renou. Xarop, a la plaça Ramon Llull, no hi faltis!
3: Voleu un jardí mediterrani, tropical, zen, comestible, sigui quin sigui l'espai del que disposeu o l'estil que vulgueu donar-li, trobareu la millor solució a Can Juanito Guides. T'esperam a la carretera Palma Manacó, quilòmetre 6,6 de Sant Ferriol. Oberts tots els dies. Can Juanito Guides, sembrant futur des de 1910.
4: ¿Oyes eso? No es el verano, es tu terraza pidiendo ayuda. ¿Una sauna al aire libre? Tenemos la solución. En Toldos Palma no vendemos simples toldos, creamos auténticos oasis. Toldos y pérgolas a medida, elegantes, resistentes, con motores y automatismos para que su uso sea fácil y cómodo. Llámanos al 971-284698 o entra en toldospalma.es. Toldos Palma. Ponemos sombra donde más la necesitas.

coneguem les nostres dites i refranys. Abans va dir en Quinyot. Se diu al·ludint en els remeis que s'apliquen quan ja no és hora.

Ràdio Murta. M'agrada molt pensar en tu. M'oblido de tot, no penso en res. Vull ser feliç i res més. Per tenir un dia agradable, profitós, llarg i lluent. Tan lluent que un cègol pogués veure i un

en aquesta vida no la quantitat d'amics que tens. Tal vegada triant qualitat, la roda és més petita, els valors estan presents.

0: En el corazón de Palma, en la calle San Miguel 60, está el Rey de la Plata. Compramos oro, todo tipo de plata, cuberterías, juegos de té, relojes de primeras marcas y brillantería. Tasamos a domicilio sin coste y somos especialistas en joyas antiguas. Pase y compruebe que en el Rey de la Plata somos los mejores. El Rey de la Plata te espera. Teléfono 627-83-42-75. 627-83-42-75.
1: A Mallorca hi ha mil llocs per menjar, però només hi ha un on l'aire t'acaricia mentre ho fas. A Soratge, la brisa no falla mai, ni el bon menjar. Vine i descobre això i deixa que l'aire et conti el secret. Restaurant Soratge. T'esperam en Esport Verd a Calabona. Reserva al 971-84-0120. Soratge, el racó on la brisa té taula reservada.
2: Vinisalem ja està preparada per viure la gran Fira de la Pedra. Aquest cap de setmana, artesania, cultura, tallers, vi, gastronomia, música en directe, exposicions i activitats per tota la família. També hi haurà vermuts, ballades populars i tota la tradició del poble ompliran els carrers de festa i vida. Vine a descobrir l'essència de Vinisalem. T'hi esperam. Ajuntament de Vinisalem.
3: Saps que amb només 5.000 euros pots reservar la teva pròpia vivenda a les Illes Balears? I no, no estem parlant d'un lloguer. És casa teva. Grup Amb Tu construeix vivendes assequibles, amb preus protegits i sense finançament bancari. Grup Amb Tu. Benvingut a casa.
4: Som amb el Lledó de Salanit. Anna Maribel de Manacor.
5: Hola, som el Toni d'aquí de Palma.
6: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

0: A este vino le falta cuerpo y a la tortilla le falta sal.
1: No dejes que el cuñado de turno sea tu única publicidad. Ven a Bon Profit, cuéntanos tu historia y demuestra quién manda en los fogones. Entrevistas para hostelería que sí funcionan. Llámanos al 971 21 19 20. Porque somos aquí. Som la teva veu. Voyage,
2: voyage. Pensar en viajar es pensar en Viajes con Tiki. Viajes de amigos, de familias, viajes de estudios, de esquí, descubrir nuevos mundos. Cruceros, circuitos en autocar, puentes, lunas de miel, lugares exóticos, safaris, playas espectaculares. Viajes con Tiki. 50 años viajando por el mundo.
3: Centro Dental. Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i en la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971 72 58 28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant la teva boca. Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, estàs a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971 048 978. 971 048 978. O per Grams. Amb pàrquing gratuït. O per Grams.

Aquests són els nostres consells. Formatge sec. Moltes de vegades el formatge se queda tan sec que no el podem menjar. Per solucionar aquest problema i aprofitar el formatge, talleu-lo en tallades primes, banyeu-les amb ou batut, passeu-les per pa ratllat i refregiu amb oli molt calent. Aconseguireu un aperitiu boníssim.

0: Si vols aconseguir aquest 2026 la teva millor versió, Chest Bias Fit és la teva opció. Entrenament personals a domicili o les meves pròpies instal·lacions i entrenament grupals al terme de Llucmajor. Si vols fer la teva primera passa, posa't en contacte a través de les meves xarxes socials Chest Bias Fit o a través del telèfon mòbil 661-9-41-22.
1: Tens una pime? Tens futur. En Pimem no camines sol. Creixes, connectes i avances. Festa de Pimem. Petits però imparables. Ets una pime? No ho dubtis. Ets Pimem.
2: A l'antiga estació de Sant Llorenç, el tren ja no hi passa, però els sabors sí que hi fan una aturada obligatòria. A l'estació restaurant t'esperen pizzas fetes amb font de llenya, cuina mediterrània i un ambient ple d'història. Puja a l'andana del bon gust, comparteix moments i deixa't endur. L'estació, pròxima aturada, disfrutar.

0: Som en Manu Blanco i vos espera tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la una del migdia, vini comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter, ses veus d'en Joan Nadal.
1: Siempre me ha gustado la música.
0: Maria Zenoguera i Riaies a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcón Viajes. Tickets a la venta a qualsevol oficina Balcón Viajes i Padrón Son Pardo, restaurants Les Torres i Vini Comprat.
1: Pero me vuelve loco.
0: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta, en ses càmeres de Canal 4 Televisió.
1: ¿Dónde yo voy?
0: Col·laboren
2: Pimem, Kairos, Colònia, Group Way, Nou Espectacles, Gaspar Bou, Martí Serra, Transportes Maraneu, Reciclajes Pérez i Compro Oro Plaza Progreso.
3: Aquest divendres 29 de maig, a les 7, torna Xarop, a la plaça Ramon Llull de Manacor. Música, ambient i moltes ganes de tornar-nos a trobar. Xarop, ja tocava.
4: Aigua potable, Martí Serra.
5: Vos oferim a domicili aigua per olluts, per piscines, per regar i per beure.
6: Servim per tot Mallorca.
5: Amb total garantia i registre de sanitat. Martí Serra.
7: Telèfono 971 44 31 44 971 44 31 44.
4: Aigua potable, Martí Serra.
8: Si heu pensat renovar el vostre tresillo, sofà, butaques, cadires, tapisseries Borràs, en Esquerret Omar Rullant 13 de Palma té la solució, ja que tenim taller propi i un gran sortit de teles per poder retapisar el vostre mobiliari. A més d'una gran varietat de cortines, estors, edredons, coixins, visiteu també la nostra exposició de tresillos i butaques. Tapisseries Borràs també té un gran sortit de teles especials nàutiques per poder retapisar el vostre barco. Tapisseries Borràs, en Esquerret Omar Rullant 13 de Palma. Telèfono 971 24 66 78. Coneguem les nostres dites i refranys. A l'any que ve, cosa faré. Ho diuen des qui fan bons propòsits, però no els acompleixen.

Sabíeu que el Consell General Interinsular se va crear l'any 1978 quan se va començar el procés preautonòmic de les nostres illes? Hey!

0: Daffy, Where White Avenue. Avui tindrem un programarro. When I get to Warwick Avenue. Sa fusió de musical avui serà grossa. Avui, imagina't que serà internacional, nacional, universal, perquè sa música, maldament jo me deia, no, és que ja, jo en inglés, què passa? És que no t'agradaven els Beatles, ni Elvis, ni Michael Jackson, per l'amor de Déu. I d'en Bob Dylan en fa 85, se mereix algo, no? I na Tina Turner fa 3 anys que va morir. Tina Turner. També se mereix, no? Sí, sí, canten en inglés i què? Però això no és tot. Salaman, del cantant de Scorpions, també. Però això no és tot. Després sí que pegarem a lo nostre, en Juanito Valderrama. Ja te contaré per què. I na Mònica Naranjo. També n'ha fet 51. 51 o 52. Que no m'engani, aquesta Moniquita. Que tothom se vol llevar anys. Mentre no els m'apassin, jo ja me va bé. Bones tardes, som en Manu Blanco. Hola. Què vos pareix si començam en aquest dia d'Àfrica? Avui és el dia d'Àfrica.
1: Sí, sí, conto, cont. Anem en la primera telefonada. Bones tardes, hola.
2: Bones tardes, hola, Manu.
1: Amb qui xerram?
2: Millor serin jo.
1: Qui hem d'escoltar?
2: I em vas enganyar per Diango.
1: A qui ho dedicam?
2: Dediquem per a la ràdio Murta, si escolten, els que miren, va, si els que miren. Allà que diré, no sé qui. I, bueno, i tu, els teus fillons, el meu germà, també, i el meu fill. En fi, per tothom.
1: Molt bé, gràcies per telefonar. Bones tardes.
2: Gràcies, Manu. Bones tardes, bones tardes.
0: Quantes cosetes que tenim avui, eh? I espera que encara te'n contaré més. Però sa que me fa més ganes és sa de dia 20 de juny. La gran trobada de Ràdio Murta. Atenció! Som en Manu Blanco i vos espera tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la 1 del migdia, vini comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via a comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter. Ses veus d'en Joan Nadal.
3: Siempre me ha gustado la música.
0: Maria Zanoguera i Riaies a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcon Viajes. Tickets a la venda a qualsevol oficina de Balcon Viajes, Hipòdrom Son Pardo, restaurants Les Torres i Vini Comprat.
3: Pero me vuelve loco.
0: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta, amb les càmeres de Canal 4 Televisió.
3: ¿Dónde yo voy?
0: Col·laboren
4: Pimem, Kairos, Colònia, Group Way, Nou Espectacles, Gaspar Bou, Martí Serra, Transportes Maraneu, Reciclajes Pérez y Compro Oro Plaza Progreso.
5: Muy buenas, les habla Diango, Radio Murta, importante por sus canciones hermosas. Eso es muy importante y sobre todo que sean románticas como lo soy yo.

0: Xarcuteria Mateu Fiol. Els millors productes i embotits mallorquins, sobrassades, patés, botifarrons, camaiot. Local 3233 Desmercat de l'Olivar, davant la rampa de Mercadona. Únic puesto obert tot lo dia, des de les 7 de matí a les 8 del vespre. Xarcuteria Mateu Fiol. Els millors jamons, de bellota, ibèrics, palanganes de formatges, tables d'embotits ibèrics i tota aquesta de fiambres. Xarcuteria Mateu Fiol.
1: Restaurante Can Quirante de San Jordi estará cerrado hasta el viernes 29 de mayo. Sábado 30 de mayo estaremos a su disposición. ¡Os esperamos!
2: Para tu total tranquilidad, la mejor elección es Ismaro Seguros, en Llucmajor. Empresa familiar y cercana con gran vocación de servicio. Con todos los seguros que puedas necesitar, con atención personalizada. Seguros de hogar, vida, salud, automóviles, decesos, ahorro, etc. Con una gran marca detrás como es Occident. Ismaro Seguros, en calle Bisbe Trixequet 61 de Llucmajor. Teléfono 610-174-528. Ismaro Seguros, agencia exclusiva de Occident.
3: Així és, de Llucmajor a Ràdio Murta. Bones tardes, hola.
4: Hola, bona tarda, Manu.
3: Bones tardes, amb qui xerrant?
4: Amb el Lluís, aquí, el comatge de Llevant.
3: Qui hem d'escoltar, Lluís?
4: Escolta, en el Cedar Ducal. Sí, Cedar Ducal. I llegaste tu.
3: Molt bé, i aquí ho diguem.
4: Bueno, bé, vull dir, correcte, perquè si ja heu passat, aquí vos que jo, fent altres, fem unes obres, i ja heu passat, no he pogut escoltar tot el programa. Negre, però ara després per dinar, també que seien. I, sí, i vaig, vaig a una estona, ja veu una persona i me va felicitar. I me va pedir a ser nena de Soliva. I aquest cançó, pues, vull dir que per ella, per anar després per ella. I també crec que...

0: Gracias.
1: ¿Qué tal, mi querido Manu Blanco? Aquí tu amiga Shaila Durcal, mandándote un beso enorme. Ya sabes que te quiero mucho y espero que tus oyentes estén disfrutando. Os quiero mucho, un beso.
2: ¿Te imaginas recorrer Andalucía en una experiencia única? Con Bonayen, descubre Sevilla, Huelva y la ruta colombina del descubrimiento americano en un viaje de 6 días y 5 noches. Del 4 al 9 de junio de 2026, un viaje completo como los grandes circuitos organizados, con vuelos incluidos desde Palma, hotel, excursiones, visitas culturales y almuerzos. No lo dejes escapar y reserva ya tu plaza en el 641-756-289. Bonayen, vive Andalucía como nunca.
3: Gasolinera BP Las Palmeras, con servicio de AdBlue en surtidor y garrafas, servicio 24 horas de cajero automático, bombonas de butano, venta de leña, hielo y tienda supermercado, con máquina autolavado y lavado a presión. Gasolinera BP Las Palmeras, en carretera Arenal, Cabo Blanco, kilómetro 3,5, teléfono 971-740739, 740739.
4: El oro ha vuelto a subir de nuevo. Tenemos los precios tanto de compra como de venta actualizados cada 60 segundos. Es la única forma de poder pagarles el precio real al momento. Nuestra página web para seguir estos precios es comprooroplazaprogreso.es.
5: Pensar en viajar es pensar en Viajes con Tiki. Viajes de amigos, de familias, viajes de estudios, de esquí, descubrir nuevos mundos. Cruceros, circuitos en autocar, puentes, lunas de miel, lugares exóticos, safaris, playas espectaculares. Viajes con Tiki. 50 años viajando por el mundo.
6: A Sant Mut Nou hi trobaràs tota la varietat de figueres de les Illes Balears, així com moltes d'altres de tots els països del món. 3.200 figueres de 1.436 varietats diferents de totes les col·leccions, amb la recuperació i conservació de les 289 varietats autòctones. Sant Mut Nou, visites guiades dimarts, dijous i dissabte, de les 8 del matí a la 1 del migdia, i també amb visites a convenir. Sant Mut Nou té més de 20 productes de figuera fets de forma artesanal. Sant Mut Nou, camí d'Espalmer, quilòmetre 3,200, polígono 39, parcel·la 58, camí de la Torre de Llucmajor. Més informació en el 646-633-259. 646-633-259. Sant Mut Nou, t'hi esperam.
3: I de Sant Mut Nou, en el camí de la Torre, el major camp del món de Figueres,
7: a Ràdio Murta. Bones tardes, hola. Hola, bones tardes.
8: Hola.
7: Amb qui xerram?
8: Amb Catalina Morell.
7: D'on telefona, Catalina?
8: De Palma.
7: I qui hem d'escoltar?
8: Hem d'escoltar Palma.
7: Molt bé.
8: Perquè avui de matí m'han telefonat una senyora que jo no he pogut saber qui era perquè no li he pogut saber el nom. I li volia donar les gràcies per la cançó que m'ha dedicat.
7: Molt bé. I d'hora mateix la posam?
8: Moltíssimes gràcies, Manu.
7: Gràcies, bones tardes. Adéu.
8: Adéu per tothom.
7: Gràcies, bones tardes.
8: Gràcies, bé, bones tardes.
3: Morenem aquí amb Juanito.
9: Voleu un jardí mediterrani, tropical, zen, comestible, sigui quin sigui l'espai del que disposeu o l'estil que vulgueu donar-li, trobareu la millor solució a Can Juanito Vives. T'esperam a la carretera Palma-Manacó, quilòmetre 6,6 de Sant Ferriol, oberts tots els dies. Can Juanito Vives, sembrant futur des de 1910.
10: Hola, som en Jaume Anglada i vull enviar un saludo molt especial a tots els amics i oients de Ràdio Murta. Ja vos he dit, som d'Anglada. Gràcies a tots sempre per escoltar la bona música aquí a

0: Webfly, primera aerolínea 100% balear. Te acercamos entre Islas Baleares. Únete al programa de fidelización. Teléfono 900-533-862. Descuentos para niños y las mascotas viajan gratis. Webfly, comprometidos con el medio ambiente. Muévete entre islas al mejor precio. Visita webfly.com. Així és per volar a Menorca, Arbisa.
1: Sempre a Webfly. Anem amb una altra criada. Bones tardes.
2: Bones tardes, Manu.
1: Hola, amb qui xerram?
2: Anna Maria de Palma.
1: Qui digues quan és tot?
2: Sí. I el primer de tot, gràcies per aquest especial tan guapos que mos fas, eh?
1: Moltes gràcies.
2: Molt felices, eh?
1: Gràcies.
2: No ho saps tu ben, que ara.
1: Moltes gràcies.
2: Bueno, sé quin sóc, o què he de dir, ja no me'n recordo.
1: Crec que m'ho demanat a mi padre i a mi madre.
2: A sa mateix.
1: Sí, i què dediquem?
2: Bueno, la dediquera madame Maria Lídia de Campanat, la neu de sa poble, la Francisca de Menorca, la Nàtia de Sant Oliva, les teus nenes, a tu, a Anna Maria de Petra, dona de Iscondol, pobreta, bueno, que molt d'any de vida és per pregar per ella, per ell, i a tu, bueno, ja t'ho he dit, gràcies per tot, eh?
1: Moltes gràcies.
2: Gràcies, Manu.
1: Adéu, bones tardes.
2: Bones tardes.
1: Adéu.
0: I doncs sí, aquí som a Ràdio Murtes 88.4 i ja saps que, si t'agrada, digueu en els teus amics que tenim sa gran trobada dia 20 de juny. I donant sa benvinguda a ser millors barques de Menorca. Les que jo duc són barques Mibo. Som en Manu Blanco i vos espera tots a sa gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la una del migdia, vini comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via comprar sa teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar sa millor música de Ràdio Murta en DJ Peter. Ses veus d'en Joan Nadal.
3: Siempre me ha gustado la música.
0: Maria Zenoguera i Riaies a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcón Viajes. Tickets a Sabanta, qualsevol oficina d'Alcón Viajes i Padron Son Pardo, restaurants Ses Torres i Vini Comprat.
3: Pero me vuelve loco.
0: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta amb ses càmeres de Canal 4 Televisió.
3: ¿Dónde yo voy?
0: Col·laboren
4: Pimem, Kairos, Colònia, Grup Way, Nou Espectacles, Gaspar Bou, Martí Serra, Transportes Maraneu, Reciclajes Pérez, Abarcas Menorquinas, Mibo y Compro Oro Plaza Progreso.
5: Anoche estuve soñando que yo pasé por tu vera y te cogí levantando un pedestal en la Alameda y te dije murmurando que estás haciendo candela.
6: Aquí echando unos cimientos, no se lo cuentes a nadie, que voy a hacerle un monumento a mi padre y a mi madre.

0: 1974. Mare meva, quantes coses. També en 1974, en Figueres, Girona, Espanya, nació Mònica Naranjo Carrasco. Es una cantante, compositora, productora musical y presentadora española. En su discografía podemos encontrar estilos tan diversos como la samba, la batucada, el requiem o el dance electrónico. Ja me direu, també fa 3 anys de la mort de Tina Turner. És a dir, que vos espera una selecció musical ara molt ampla, amb molt d'estils, i que esperem de tot cor, que vos agradi moltíssim, perquè la preparam per vosaltres amb molta estima, amb molta cura, i amb Paul Weller, amb Paul en fa 68, mira. Sí, entre altres, na Ron Cash, sí, na Priscilla Presley, sí, en fa 81, ja me diràs com passes temps. Sí, na Susana Baca en fa 82. Ai, Déu meu, quantes cosetes que tenim avui, no? Serà una passada. I na Joan Collins en va fer 93, ja me diràs. I és que no aturam, na Maggie Q, 47. I de venga, anem a disfrutar d'aquesta selecció musical tan especial, tan bona, que hem preparat per vosaltres. Aquí a la 88.4, amb un servidor, som el teu amic Manu Blanco, i ja saps, si t'agrada... Sí, ho has dit bé. Digueu on esteu, amics, una ferrada.
1: No se moleste en ir a tráfico. Nosotros le retiramos el coche, lo damos de baja y le pagamos. 971-43-1078. 43-1078. Con Pérez Molestias, ninguna. Y problemas, menos.

cerques un lloc especial per disfrutar d'una bona paella o d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps, vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de sa millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971-56-57-17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada.

Estil local, darreres tendències i canvi d'imatge, perquè la moda té una essència pròpia. Ja ho saps, cada dimecres a les 9 a Canal 4 Televisió, Fashion Fair.

Binissalem ja està preparada per viure la gran Fira de la Pedra. Aquest cap de setmana, artesania, cultura, tallers, vi, gastronomia, música en directe, exposicions i activitats per tota la família. També hi haurà vermuts, ballades populars i tota la tradició del poble ompliran els carrers de festa i vida. Vine a descobrir l'essència de Binissalem. T'hi esperam. Ajuntament de Binissalem.

0: we will live or death.
1: Comença el teu projecte amb confiança. A Duran t'ajudam a fer-ho realitat amb tot el que necessites molt a prop teu. Ens trobaràs a Palma, Calvià, Santanyí i Alcúdia. Duran, proximitat, qualitat i inspiració. Tenim tot el que necessites per al teu projecte. Ceràmica, bany, cuina, armaris i vestidors. Duran, sempre a prop teu.

Si vols encertar segur, Can Matías i Miquel és la millor opció. Un bufet amb una gran varietat de plats casolans i cuina mallorquina. Carns, peix, pastes, arrossos i postres per triar el que més t'agradi i repetir sense límits. I els dissabtes vespre, música i ball per acabar el dia com toca. Can Matías i Miquel, varietat, qualitat i bon menjar. A carretera Manacor, rotonda Son Llàtzer.

0: Escolta, escolta, saps on puc fer una matrícula així ràpid que no té gens de temps?
1: Clar que sí, a Nibor te la fan al moment i tenen tots els models homologats.
0: Però només fan matrícules?
1: Que va, tenen de tot, senyalització de trànsit, sortides d'emergència, cartells de vado, balissaments i també les plaques per saber si un local està autoritzat per la conselleria.
0: Perfecte, però tinc un problema. La meva cosina és que no és de Mallorca.
1: Cap problema, home. Nibor envia a totes les illes, a totes.
0: Ja tenc clar, Nibor és el que necessito.
1: A punt d'idò, 971 46 98 00. A més, són agudíssims.

Estàs llest per viure l'experiència Toyota CHR? Ara és possible. Descobreix el nou Toyota CHR híbrid i híbrid enxufable a les nostres botigues de Palma i Manacor. Ens trobaràs a Palma, Gran Via, Cima 7 i a Manacor, al carrer de Picapedrés 59. Sintonitza la

0: Som Manu Blanco i vos espera tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la una del migdia, vini comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta amb DJ Peter. Ses veus d'en Joan Nadal.
1: Siempre me ha gustado la música.
0: Maria Zanoguera i Rialles a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcón Viajes. Tickets a la venta a qualsevol oficina del Con Viajes i Padrón Son Pardo, restaurants Ses Torres i Vini Comprat.
1: Pero me vuelve loco.
0: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta, en ses càmeres de Canal 4 Televisió.
1: ¿Dónde yo voy?
0: Col·laboren
2: Pimem, Kairos, Colònia, Group Way, Nou Espectacles, Gaspar Bou, Martí Serra, Transportes Maraneu, Reciclajes Pérez i Compro Oro Plaza Progreso.
3: En estos momentos, miles de personas podrían estar escuchando su publicidad. Para poder vender sus productos, tiene que darse a conocer. Ràdio Murta le puede ayudar. Departamento de Publicidad 691-82-53-21. 691-82-53-21.
4: Aquí a la millor, hi ha un lloc on el fot xerra i se can respon. Benvinguts a Restaurant Bonanza. Braces enceses, can sucosa i aquella loreta que te treu des del carrer fins a la taula. Comparteix, brinda i disfruta. Bonanza és aquell moment que comença amb fam i acaba amb un somriure. Reserva avui i deixa que el fot faci la seva màgia.
5: ¿Cómo afrontan los grupos hoteleros la situación actual de incertidumbre en los mercados? ¿Qué estrategias de gestión hotelera aplican los principales grupos turísticos en Baleares? Diario de Mallorca y Prensa Ibérica organizan la tercera edición de las Jornadas Económicas y Empresariales de Activos en Baleares, el próximo 27 de mayo en Cantápero. Inscríbete en clubdiariodemallorca.es. ¡Te esperamos!
0: Esporles, esbrollador. En cuina oberta tot el dia, des de les 10 de matí, de dilluns a diumenge. Menú diari de dilluns a divendres. Dissabtes, diumenges i festius, menú especial. Tapes variades d'entrants com frit mallorquí, callos, caragol. Peus de porc, escabetxo, verginis farcides de bacallà, ensalades, gazpacho, pambolis i ses millors carns. Porcella fregida, arròs de costella de porc i sipi. Informació i reserves en el 971-61-05-39. 61-05-39. En el passeig del rei 10 d'Esporles, restaurant Esbrollador. Voyage, voyage. Pensar en viajar és pensar en Viajes con Tiki. Viajes de amigos, de familias, viajes de estudios, de esquí, descubrir nuevos mundos. Cruceros, circuitos en autocar, puentes, lunas de miel, lugares exóticos, safaris, playas espectaculares. Viajes con Tiki. 50 años viajando por el mundo.
6: Centro Dental. Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i en la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971-72-58-28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant la teva boca.
7: Tomeu Barceló S.A., empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinària i amb mitjans manuals, subministre d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Tomeu Barceló S.A., carrer Eivissa 16 de Campos, telèfon 971-65-0304, 65 0304. Tomeu Barceló S.A.
0: Som en Manu Blanco i vos espera tots a la gran trobada de Ràdio Murta.
8: Dissabte 20 de juny a la una del migdia, vini comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murten DJ Peter. Ses veus d'en Joan Nadal.
9: Siempre me ha gustado la música.
8: Maria Zenoguera i Riaies a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcon Viajes. Tickets a la venda a qualsevol oficina d'Alcon Viajes i Podron Son Pardo, restaurants Ses Torres i Vini Comprat.
10: Pero me vuelve loco.
8: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta, amb ses càmeres de Canal 4 Televisió.
11: ¿Dónde yo voy?
8: Col·laboren
2: Pimem, Kairos, Colonia, Group Way, Nou Espectacles, Gaspar Bou, Martí Serra, Transportes Maraneu, Reciclajes Pérez i Compro Oro Plaza Progreso.
12: Para tu total tranquilidad, la mejor elección es Ismaro Seguros, en Llucmajor. Empresa familiar y cercana con gran vocación de servicio. Con todos los seguros que puedas necesitar, con atención personalizada. Seguros de hogar, vida, salud, automóviles, decesos, ahorro, etc. Con una gran marca detrás como es Occident. Ismaro Seguros, en calle Bisbe Teixiquet 61 de Llucmajor. Teléfono 610-174-528. 610-174-528. Ismaro Seguros, agencia exclusiva de Occident.
13: De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir al nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I queixa la vostra música l'escoltam de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.
2: ¿Te apetece escuchar tu canción favorita en Radio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Déjanos un mensaje en nuestro contestador automático. Solo tienes que llamar al 971 43 97 85. Repito, 971 43 97 85. Y contarnos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu música también tiene historia. Llámanos y haz que suene.
14: Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, està a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. O per Grams. Amb pàrquing gratuït. O per Grams.
15: Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinam i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971 140 981.

0: speranza di che cosa fa il Now.
1: And then there's a whole mix.
2: Amb la Cati des d'Inca.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per la gent d'aquí. Ràdio Murta.

0: t'acompanya.
1: Estàs escoltant Ràdio Murta. Telefona'ns al 971 43 97 85 per demanar les teves cançons, dedicar-les i saludar qui vulguis. També pots contactar amb nosaltres via WhatsApp enviant una nota de veu al 691 82 53 21. 691 82 53 21. Recorda cridar amb antelació perquè la teva petició entri en el programa. Sobretot si voleu la petició per a un dia especial. Si no, l'escoltareu en el programa del dia següent. Estima, ràdio, ràdio, la vostra música és més que un programa. És una gran família. Uneix-te a nosaltres i gaudeix de la teva música.

Hola, sóc en Joan Carles Bestard, actor, i vull enviar la meva salutació i el meu molt d'anys a Ràdio Murta, la nostra música, la nostra gent. Ràdio Murta és tot, sí, musicalment parlant, és tot. Posa aquelles cançons que a nosaltres ens agrada escoltar, en poques paraules. Ara passa una moto. Ràdio Murta és Mallorca. Molt d'anys, moltes felicitats i per molt més.

Aquests són els nostres consells. Taques de cireres. Per eliminar la taca que ha deixat una cirera a un teixit, fregueu la zona amb un pedaç humit

0: Allez.
1: Coneguem els nostres dites i refranys. El bé és volgut quan t'has perdut. Les coses quan se tenen no se saben valorar.